0: coet a casa. Un lloc a l'armari pel quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: বছর
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.
2: Ahí vamos.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
6: Que bé. Quina olor més bona!
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
9: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

Estàs escoltant la combinació musical perfecta. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio, la ràdio dels números 1.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Sona lo despertador. Lo pares. Torna a sonar. Lo tornes a parar. Et despertes. Vas a la dutxa. Et fas un cafè. Esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura. Però Imagina Ràdio tenim la solució.
0: De Bon Matí. Amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat
1: i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.
2: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Són quasi 5 els minuts que passen de les 8 del matí. I aquí estem nosaltres per portar-te el De Bon Matí des d'ara i fins les 9 i mitja, com sempre al teu costat a través de la 103.9 o a través també d'imaginaradio.cat. Avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè el que farem serà un repàs a les activitats del territori en general i també les activitats en concret del campus Terres de l'Ebre. Això serà d'aquí un rato aquí al De Bon Matí. Més coses, perquè també ens posarem al dia amb els titulars en portada i amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Farem una ullada als resultats dels sortejos, la cançó en català i, com sempre, la millor música aquí a Imagina Ràdio. També una fortíssima abraçada a través de les ones i, bueno, comença el De Bon Matí, que ja som... Mira, ja fa quasi un minut que estic xerrant, escolta.
0: Imagina Ràdio, De Bon Matí, fins a les 9 i mitja. Imagina.
3: I ens arriben de seguida els germans Muñoz, de seguida els Estopa amb la cançó Como Camarón, però abans... Aquesta es diu This Girl, és la música de Kangs.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi me la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
8: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
0: Imagina Ràdio. De bon

0: La cançó Everything Gonna Be. I són les 8 i quasi 18 minuts del matí i ara jo crec que ja seria un bon moment per posar-nos al dia, així que anem a fer el repàs als titulars en portada ara mateix.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Comencem amb la portada del diari Ara. Diu que el Constitucional avala l'amnistia total dels líders del procés. La majoria del ple s'oposa a la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull. El president del tribunal farà la seva proposta el 6 o 7 d'octubre a partir del recurs de Dolors Bassa. Més coses. Posem la mirada als Estats Units perquè el seu president, Donald Trump, assenyala Antonio Guterres, que ahir s'acomiadava com a secretari general de l'ONU i diu que amenaça a l'ONU amb aniquilar a l'Iran. Els Estats Units i Dinamarca blinden Groenlàndia. Els Estats Units construiran a l'illa de forma immediata dos noves bases militars i els seus avions podran sobrevolar-la i aterrar-hi on vulguin. Sense sanció a les agents que es van infiltrar en assemblees de mestres. D'altra banda, la Sagrada Família urgeix Collboni a moure fitxa per l'escalinata i la crisi de l'habitatge frena la contractació a les pimes. A la portada de La Vanguardia, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar Iran. El president dels Estats Units celebra com una victòria l'acord sobre Groenlàndia. Només Washington i els seus aliats podran fer inversions rellevants al territori àrtic. Guterres alerta contra la IA i contra l'agenda.

Rabat, que expliqui què va fallar en el control de la frontera a Marroc, eleccions marcades per la desafecció juvenil, diu. D'altra banda, Alemanya, el país de la Unió Europea més castigat per la competència de Xina. El pes de les exportacions alemanyes al gegant asiàtic s'ha reduït a la meitat des de 2019, segons dades del Banc Central Europeu. El catàleg de la producció industrial i del comerç de la Xina cada vegada s'ha anat assemblant més al d'Alemanya, fet que explica la crisi econòmica del país europeu i les conseqüències en el seu panorama polític. Anem ara de seguida a les portades territorials. Comencem amb la portada del diari Més. La química tarragonina reclama energia més barata per poder subsistir. La EQT alerta de la pèrdua de la competitivitat local davant les ajudes que reben la indústria americana i la de la Xina, empresa que l'administració mogui que l'administració mogui fitxa per poder garantir la viabilitat i continuïtat del sector. Més coses. A Reus, eliminar les torres elèctriques del Pinar serà més barat del previst. El cost del soterrament de la línia elèctrica serà d'uns 150.000 euros. D'altra banda, el cas Montoro ha aturat fins que el Tribunal Suprem no decideixi on s'ha de jutjar. El govern busca alternatives de captació d'aigua per als regants del Gaià. I d'altra banda, aprovada la segona fase dels habitatges de la Titaranya i que l'Alemanya, això referent a Valls. Anem ara a la portada, posem la mirada a Lleida, anem a la portada del Segre. Diu, la dona que van trobar morta a Utxesa a l'agost va ser assassinada. Investigació dels Mossos determina que va ser assassinada. El cadàver va aparèixer el dia 19 a Torres de Segre. L'autòpsia ha determinat que la víctima d'uns 50 anys, originària de Romania, va morir escanyada. Una connexió fraudulenta deixa Aravell sense aigua potable i així va ser. L'aigua de la boca del nucli d'Aravell a Montferrer i Castellbó va passar això. L'Ajuntament ha declarat l'aigua no potable al detectar-se casos de gastroenteritis. Descobreixen a Cervera petjades d'èquids de fa 30 milions d'anys. La Fira Aeronàutica d'Alguaire tindrà un espectacle nocturn amb 2.000 drons. La Lleida Air Challenge, que celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre a l'aeroport d'Alguaire, tindrà com a gran reclam, com deia, aquest espectacle.

0: cabeza de Tebas, diu el titular. Florentino arremet contra el president de la Liga en un altre intent de desviar l'atenció dels mals resultats esportius. Després de les acusacions de manipulació arbitral de Mourinho, el Club Blanc va publicar un dur comunicat contra la Liga. Sobre el Barça, bones notícies per al centrocampista neerlandès Frenkie de Jong, que ja toca pilota, diu. També sobre el Barça, diu Lamin, guanya sencers per a la pilota d'or, gana enteros. No sé què vol dir això, suposo que la traducció seria aquesta, literal. I sobre la Champions femenina, avui a partit Barça-París, a les 9 de la nit inicia la defensa del títol al Johan Cruyff, diu. I acabem parlant de la selecció espanyola, diu, davant de 2.000 aficionats, bany de masses a la Rozas dels Campions.
1: Fins a les 9:30 de bon matí a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 8 i mitja del matí és hora d'informatiu i hora també de saludar i donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: El projecte del futur Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre ja ha estat declarat d'interès general.
3: El fet que sigui considerat estratègic permetrà accelerar la planificació, tramitació, execució i posada en funcionament del centre. El govern explica que el futur equipament hospitalari integrarà en un mateix entorn els espais assistencials, els docents i de formació clínica vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, on s'impartirà medicina. També inclou els espais de recerca, innovació i simulació clínica vinculats a l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud i a la Càtedra d'Innovació i Simulació en Salut de les Terres de l'Ebre.
2: L'Ametlla de Mar destina més de 600.000 euros en renovar les instal·lacions esportives.
3: Les obres permetran renovar diversos espais esportius del municipi i millorar-ne l'eficiència energètica. Al centre esportiu municipal s'ha ampliat la sala de fitness i s'ha renovat els paviments de les zones humides, mentre que també es renovarà part de la maquinària i les pistes de pàdel. Al poliesportiu Galetet es milloraran els espais per al públic i els esportistes, així com els accessos i els magatzems. A la zona esportiva es modernitzarà l'enllumenat de les pistes de tennis i dels camps de futbol i també les instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques i d'aigua.
2: I en agenda, el Graf Tech Fest amplia la ruta d'art urbà de Móra d'Ebre amb dos nous murals.
3: Els nous murals es podran veure en directe del 25 al 27 de setembre a partir de les 9 del matí a la plaça Sant Roc i sota el pont de les Arcades. Els artistes Eslicer i Rui Disseny seran els encarregats de fer aquestes dues intervencions que se sumaran als 6 murals creats en les dues edicions anteriors. Les obres combinen art urbà i patrimoni i incorporen codis QR i recursos de realitat augmentada i virtual. El festival també inclourà actuacions dels Diables Xeron, la banda de l'Escola Municipal de Música i Dansa i la Ritmera de l'Ebre.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, sembla que si baixen és molt poc. No?
3: Sí, lleugerament.
2: Se noten els canvis del matí al migdia i a la nit i tal, però poc, eh?
3: Sí, així és. Avui dimecres ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada i les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 30, 32 i 33 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
1: Setembre és el mes del tractament per la processionària del pi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del pi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
1: Ara capturen la bellesa.
0: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
1: Tens fins al 2 de novembre.
0: Informa't a mayor.cat
1: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
0: Big Mad Mayor, construïm territori.
1: Cuidem lo que és nostre.
2: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball. I l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo. 977 44 67 17. Altercom 21. Tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
3: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Escoltàvem fa un moment la música de Dominic Fike i ara és el torn de Doechi. La cançó es diu Anxiety, són les 8:38.

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: L'agenda del campus Terres de l'Ebre, Universitat Rovira i Virgili.
2: I tot seguit, Marta Berenguer, sots directora del campus Terres de l'Ebre de la URB, farà un repàs a les activitats que ha programades per als pròxims dies. Bon dia, Marta.
3: Hola, bon dia. Anem a veure què tenim aquesta setmana dins l'agenda setmanal. Mireu, del 23 de setembre al 23 d'octubre us portem l'exposició Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental. Les Parelles Artístiques és un projecte que millora la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i addiccions mitjançant la creació d'obres d'art per parelles d'artistes, on un d'ells està vinculat a recursos de salut mental. La iniciativa facilita que les persones puguin gaudir de l'art com a forma d'expressió i creixement, impactant molt positivament en el seu benestar. L'objectiu del projecte és afavorir la rehabilitació i reinserció de persones amb problemes de salut mental i canviar la visió estigmatitzada que existeix a la societat vers els trastorns mentals. L'exposició es realitzarà al vestíbul del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, aquí a Remolins, i serà de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres. L'entrada és lliure. Els organitzadors són la Fundació Pere Mata de les Terres de l'Ebre, el campus extens de la URB, Seu Tortosa, i col·labora l'Institut Pere Mata, l'Ajuntament de Tortosa i la Diputació de Tarragona. Tanmateix, encara que no és d'esta setmana, però sí, ja aprofito per avançar-ho, us dic que ja tenim preparada la Nit de la Recerca. La Nit de la Recerca serà el divendres 2 d'octubre i es realitzarà a la plaça Espanya de Tortosa. El campus Terres de l'Ebre de la URB se suma a la Nit Europea de la Recerca amb una desena de tallers científics conduïts per les investigadores i investigadors de la universitat amb l'objectiu d'acostar la ciència a la ciutadania i despertar este interès dels més petits. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. Ja us dic, a la plaça Espanya de Tortosa, de 4:30 a 9 de la nit, organitza el campus Terres de l'Ebre de la URB i col·labora l'Ajuntament de Tortosa. I fins aquí l'agenda setmanal que tenim prevista. Fins aviat.
1: Aquesta és l'agenda de la Universitat Rovira i Virgili, campus Terres de l'Ebre, la nostra universitat.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: I escoltàvem segurament Estimó dels Amics de les Arts. I ara és el torn de recordar la música de Sugababes, la cançó About You Now.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
2: 3 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda, amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres, amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. I la millor música per sentir-se bé.
5: I escoltem La Unión amb Vuelve el Amor, amb qui arribarem a les 9 del matí. Però abans, recordem la música dels Pet Shop Boys. Aquesta es diu West End Girls.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Hora d'informatiu, les 9 del matí, i hora també de donar la benvinguda, de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Bon dia.
5: El projecte del futur Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre ja ha estat declarat d'interès general.
6: El fet que sigui considerat estratègic permetrà accelerar la planificació, tramitació, execució i posada en funcionament del centre. El govern explica que el futur equipament hospitalari integrarà en un mateix entorn els espais assistencials, els docents i de formació clínica vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, on s'impartirà medicina. També inclourà els espais de recerca, innovació i simulació clínica vinculats a l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud i a la Càtedra d'Innovació i Simulació en Salut de les Terres de l'Ebre.
5: L'Ametlla de Mar destina més de 600.000 euros en renovar les instal·lacions esportives.
6: Les obres permetran renovar diversos espais esportius del municipi i millorar-ne l'eficiència energètica. Al centre esportiu municipal s'ha ampliat la sala de fitness i s'han renovat els paviments de les zones humides, mentre que també es renovarà part de la maquinària i les pistes de pàdel. Al poliesportiu Galetet es milloraran els espais per al públic i els esportistes, així com els accessos i els magatzems. A la zona esportiva es modernitzarà l'enllumenat de les pistes de tennis i dels camps de futbol i també les instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques i d'aigua.
5: En agenda, Andrea, el Graftec Fest amplia la ruta d'art urbà de Móra d'Ebre amb dos nous murals.
6: Així és, els nous murals es podran veure en directe del 25 al 27 de setembre a partir de les 9 del matí a la plaça Sant Roc i sota el pont de les Arcades. Els artistes Eslicer i Rui Disseny seran els encarregats de festes dues intervencions que se sumaran als 6 murals creats en les dues edicions anteriors. Les obres combinen art urbà i patrimoni i incorporen codis QR i recursos de realitat augmentada i virtual. El festival també inclourà actuacions dels Diables Xeron, la banda de l'Escola Municipal de Música i Dansa i la Ritmera de l'Ebre.
7: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
8: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
7: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
7: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, què ens contes? Com ho tindrem?
6: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada i les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 30, 32 i 33 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies, que passes molt bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat i informada, cada hora apuntat tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, més també podràs connectar-te durant les 24 hores del dia per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
7: Recordes això?
10: Somriu!
7: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
11: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
12: Demana la teva primera visita gratuïta.
11: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
12: O ebreclinicdental.com.
11: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
12: O montsiadental.com.
11: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
12: O azahardental.com.
11: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
13: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: música de Joan Dausà. Aquest cal dir que va ser el seu primer grandíssim èxit, Jo Mai Mai, i en el desè aniversari d'aquesta cançó pues, va decidir regravar-lo i pues, regalar-nos aquesta joia. La cançó en català avui aquí, el de Bon Matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Fins a les 9:30 de Bon Matí a Imagina Ràdio.

0: Teddy Swims, The Door, són les 9 i quasi 11 minuts del matí. Si t'acabes d'incorporar, pues molt bon dia. I nosaltres pues, ara anem a fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir dimarts. Comencem amb el resultat de l'Euro Milions. Al sorteig, els números guanyadors van ser el 13, el 14, 16, 44 i 50. Les estrelles van ser la 10 i la número 12. Pel que fa als números del trio, els números, la combinació guanyadora d'ahir dimarts va ser amb el 5, el 2 i el 0. A les 6:49, el 9, el 10, 11, 19, 33, 34 i 23. El reintegrament va ser el complementari. Va ser el número 23, volia dir, i el reintegrament, el número 6. Més coses, perquè a la Bonoloto els números van ser el 10, el 17, 26, 34, 35 i 43. Finalment, pel que fa als sortejos de l'11, al triplex els números van ser el 4, el 3 i el 3. I finalment, al cupó diari, el número premiat va ser el 77.420 i la sèrie, la 50.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio. Imagina.
0: Y todo cambia, es el título de la canción que escoltaremos ahora mateix, es la música de Dani Fernández.

De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
6: A mi me la dona per ser molt fort.
7: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
8: Rossend
0: Margalef,
8: la mel de casa.
0: Inma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio.

0: Sí, són les 9 i 22 i és hora de fer una ullada a les activitats que ha programades per als pròxims dies. Mira, per exemple, avui dimecres hi ha dos activitats a destacar. Per una banda, la conferència, dintre del cicle de conferències, millor dit, post-scriptum, hi haurà una conferència a càrrec de l'arquitecte i divulgador Miquel del Pozo i serà a les 6 i mitja de la tarda a la Biblioteca d'Amposta. Avui també una activitat en el marc de biblioteques amb D.O., Bi i Gastronomia, amb literatura i gastronomia o quan el menjar és un element essencial del relat. Conversa amb Andreu Carranza i Carme Crueles i serà una activitat conduïda per Josep Sebastià Cid. Serà a les 6 i mitja de la tarda a la Biblioteca de Móra la Nova. Demà dijous, dia 24, conferència, legislació i actes notarials amb la malaltia de l'Alzheimer i altres demències a càrrec de l'advocat Manel Currera Ibo. Serà a les 5 de la tarda a l'Espai Dones d'Amposta. També hi haurà la projecció del documental Abubakar de Tortosa, 900 anys de la seva mort, Ningú no és profeta a la seva terra, amb la presència de Pedro Burruezo, director del film. Serà a les 8 del vespre a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. El divendres dia 25, Festival Singulars, dansa renaixentista participativa a càrrec de Gesto Harmonico. La vetllada s'acompanyarà d'un tast de productes del territori i començarà a les 5 i mitja de la tarda a l'Església Vella de Miravet. El preu per entrar és de 15 euros. També hi haurà ruta guiada pel Poble Nou a les 6 de la tarda i la sortida serà des de davant de l'església. És una activitat gratuïta a la que cal inscripció prèvia. El dissabte dia 26, Brunch de Verema, esmorzar dinam, degustació de vins, a partir de les 11 del matí al celler Pedrola, a Miravet, i el preu és de 15 euros. El mateix dia també el dissabte, tercera trobada de grallers, dolçainers, gegants i batucades, a partir de les 4 i mitja de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Pinell de Brai. També hi haurà concerts de recolectors en viu. Serà la primera... començament de temporada, millor dit. Hi haurà la sessió de DJ JT, Més Salvatge, i també hi haurà l'actuació de Ukelele Zombies, Monstruos de l'Espacio Exterior, i serà a partir de les 7 del vespre al Casal d'Amposta. El preu de l'entrada és de 12 euros anticipada o 14 euros a taquilla. I tindrà lloc també el dissabte Vive Rock, festival punk amb Contracor, Caos, The Fox System, Incendi, Runa i Fredat, a partir de les 11 de la nit a la pista de la Social de Flix. El diumenge, mercat de segona mà de 10 a 2 a la zona bambalina de l'Ametlla de Mar i ballada de jotes i actuació de Guardelo Cantador i la rondalla Suc d'Anguila a partir de les 7 del vespre al Port Pesquer de l'Ampolla. I per acabar, recordem que del 24 al 27 de setembre les nits de Tirica, que és el festival d'avantguardes experimental amb art digital, sonor i visual i cultura ibera ancestral. Serà la Moleta del Remei d'Alcana. Per a consultar programa, alcana.cat.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

Sabrina Carpenter, la cançó Espresso, i són ja les 9 i 28 minuts del matí i posem ja el punt i final al de Bon Matí i ho fem amb aquest so. Ho fem d'aquesta manera, amb la música, amb la veu de Sophie Ellis Bextor. La cançó es diu Murder on a Dance Floor. D'aquesta manera marxem. Tu i jo ens trobem demà a les 8. Que passis molt bon dimecres. Adéu.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El projecte del futur Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre ja ha estat declarat d'interès general. El fet que sigui considerat estratègic permetrà accelerar la planificació, tramitació, execució i posada en funcionament del centre. El govern explica que el futur equipament hospitalari integrarà en un mateix entorn els espais assistencials, els docents i de formació clínica vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, on s'impartirà medicina. També inclourà els espais de recerca, innovació i simulació clínica vinculats a l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud i a la Càtedra d'Innovació i Simulació en Salut de les Terres de l'Ebre. L'Ametlla de Mar destina més de 600.000 euros en renovar les instal·lacions esportives. Les obres permetran renovar diversos espais esportius del municipi i millorar-ne l'eficiència energètica. Al centre esportiu municipal s'ha ampliat la sala de fitness i s'ha renovat els paviments de les zones humides, mentre que també es renovarà part de la maquinària i les pistes de pàdel. Al poliesportiu Galetet es milloraran els espais per al públic i els esportistes, així com els accessos i els magatzems. A la zona esportiva es modernitzarà l'enllumenat de les pistes de tennis i dels camps de futbol i també les instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques i d'aigua. I en agenda, el Graftech Fest amplia la ruta d'art urbà de Móra d'Ebre amb dos nous murals. Els nous murals es podran veure en directe del 25 al 27 de setembre a partir de les 9 del matí a la plaça Sant Roc i sota el pont de les Arcades. Els artistes Eslicer i Rui Disseny seran els encarregats de fer aquestes dues intervencions que se sumaran als 6 murals creats en les dues edicions anteriors. Les obres combinen art urbà i patrimoni i incorporen codis QR i recursos de realitat augmentada i virtual. El festival també inclourà actuacions dels Diables Xeron, la banda de l'Escola Municipal de Música i Dansa i la Ritmera de l'Ebre.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 30, 32 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginarradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.

0: por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la...
1: Imagina Radio, 103.9 FM.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electromoder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El projecte del futur Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre ja ha estat declarat d'interès general. El fet que sigui considerat estratègic permet accelerar la planificació, tramitació, execució i posada en funcionament del centre. El govern explica que el futur equipament hospitalari integrarà en un mateix entorn els espais assistencials, els docents i de formació clínica vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, on s'impartirà medicina. També inclourà els espais de recerca, innovació i simulació clínica vinculats a l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud i a la Càtedra d'Innovació i Simulació en Salut de les Terres de l'Ebre. L'Ametlla de Mar destina més de 600.000 euros en renovar les instal·lacions esportives. Les obres permetran renovar diversos espais esportius del municipi i millorar-ne l'eficiència energètica. Al centre esportiu municipal s'ha ampliat la sala de fitness i s'ha renovat els paviments de les zones humides, mentre que també es renovarà part de la maquinària i les pistes de pàdel. Al poliesportiu Galetet es milloraran els espais per al públic i els esportistes, així com els accessos i els magatzems. A la zona esportiva es modernitzarà l'enllumenat de les pistes de tennis i dels camps de futbol i també les instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques i d'aigua. I en agenda, el Graftech Fest amplia la ruta d'art urbà de Móra d'Ebre amb dos nous murals. Els nous murals es podran veure en directe del 25 al 27 de setembre a partir de les 9 del matí a la plaça Sant Roc i sota el pont de les Arcades. Els artistes Eslicer i Rui Disseny seran els encarregats de fer aquestes dues intervencions que se sumaran als sis murals creats en les dues edicions anteriors. Les obres combinen art urbà i patrimoni i incorporen codis QR i recursos de realitat augmentada i virtual. El festival també inclourà actuacions dels Diables Xeron, la banda de l'Escola Municipal de Música i Dansa i la Ritmera de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 30, 32 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginarradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
3: Setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, presenta la renúncia després de prop de 16 anys en el càrrec. Arasa, que va presentar la carta a finals de la setmana passada, oficialitzarà públicament la seva decisió en un ple extraordinari convocat este divendres a la tarda amb la presa de coneixement de la renúncia com a únic punt de l'ordre del dia. La dimissió es produeix pocs mesos després que el jutjat número 1 de Tortosa obrís diligències relacionades en una suposada prevaricació administrativa en l'adjudicació de diferents contractes municipals, sent Arasa un dels investigats. El batlle sortint, que serà rellevat per Víctor Colomines, ha anunciat que seguirà el govern municipal com a primer tinent d'alcalde. Les Terres de l'Ebre obren el recorregut del primer Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya. Les empresàries i directives de les Terres de l'Ebre han posat sobre la taula les comunicacions i les infraestructures, la dificultat per retenir talent i la necessitat de trencar estereotips des de l'educació. Són alguns dels reptes que han sorgit a la primera trobada del Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya, celebrada a Tortosa. El Congrés farà 14 trobades arreu del país fins al juny del 2027 per recollir les necessitats i prioritats de les dones vinculades al món empresarial. Les conclusions serviran per elaborar una agenda compartida i un full de ruta amb mesures i bones pràctiques. I en agenda, Ull de Cona acull la sisena edició del cicle de cinema d'autor Victòria i Savoy entre el 25 de setembre i el 29 de desembre. El cicle oferirà 8 sessions amb una programació que combina cinema clàssic i contemporani al voltant de la memòria i el pas del temps. Les projeccions es faran a l'Orfeó Montsià i l'Oficina de Turisme i algunes comptaran amb presentacions i converses amb professionals del sector. Entre les propostes hi ha Pater Pancali de Satyajit Ray i la jornada del 29 d'octubre en col·laboració amb Parca, amb Llenya de Manel Ragarraga i Els morts de John Huston. El cicle acabarà el 29 de desembre amb Històries del Buen Valle de José Luis Guerín, que també participarà en un col·loqui amb el públic. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Galera, 30 a Gandesa, 33 a Móra la Nova i 32 a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, presenta la renúncia després de prop de 16 anys en el càrrec. Arassa, que va presentar la carta a finals de la setmana passada, oficialitzarà públicament la seva decisió en un ple extraordinari convocat este divendres a la tarda amb la presa de coneixement de la renúncia com a únic punt de l'ordre del dia. La dimissió es produeix pocs mesos després que el jutjat número 1 de Tortosa obrís diligències relacionades en una suposada prevaricació administrativa en l'adjudicació de diferents contractes municipals, sent Arassa un dels investigats. El batlle sortint, que serà rellevat per Víctor Colomines, ha anunciat que seguirà el govern municipal com a primer tinent d'alcalde. Les Terres de l'Ebre obren el recorregut del primer Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya. Les empresàries i directives de les Terres de l'Ebre han posat sobre la taula les comunicacions i les infraestructures, la dificultat per retenir talent i la necessitat de trencar estereotips des de l'educació. Són alguns dels reptes que han sorgit a la primera trobada del Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya, celebrada a Tortosa. El Congrés farà 14 trobades arreu del país fins al juny del 2027 per recollir les necessitats i prioritats de les dones vinculades al món empresarial. Les conclusions serviran per elaborar una agenda compartida i un full de ruta amb mesures i bones pràctiques. I en agenda, Ull de Cona acull la sisena edició del cicle de cinema d'autor Victòria i Savoy entre el 25 de setembre i el 29 de desembre. El cicle oferirà 8 sessions amb una programació que combina cinema clàssic i contemporani al voltant de la memòria i el pas del temps. Les projeccions es faran a l'Orfeó Montsià i l'Oficina de Turisme i algunes comptaran amb presentacions i converses amb professionals del sector. Entre les propostes hi ha Pater Pancali de Satyaji Rai i la jornada del 29 d'octubre en col·laboració amb Parca, amb Llenya de Manel Ragarraga i Els Morts de John Huston. El cicle acabarà el 29 de desembre amb Històries del Buen Valle de José Luis Guerín, que també participarà en un col·loqui amb el públic.
2: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Galera, 30 a Gandesa, 33 a Móra la Nova i 32 a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginarradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Seprona de la Guàrdia Civil investiga una dona de 43 anys de les Cases d'Alcanar per un presumpte cas de maltractament animal. La investigació es va iniciar després d'un avís sobre un gos que es trobava en molt males condicions en una urbanització del municipi. Els agents van traslladar l'animal a un centre veterinari de la Ràpita, on se li va diagnosticar una patologia molt greu, però finalment va morir. Segons les primeres investigacions, la mort estaria relacionada amb la manca prolongada de les cures bàsiques necessàries. Les diligències han estat posades a disposició del Tribunal d'Instància de Tortosa, investigant-la com a presumpta autora d'un delicte de maltractament animal. Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret sobre centres de dades. El text inclou propostes de modificació normativa davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè el grup ecologista vol evitar impactes crítics i irreversibles sobre l'estabilitat de la xarxa elèctrica general, els recursos hídrics, l'hàbitat rural i la salut pública. Es fixen en els centres de dades projectats a Móra la Nova, Santa Bàrbara, Flix, Vandellós i Reus. Ecologistes en Acció avisa que aquests centres exigiran noves subestacions i línies d'alta tensió que transcorreran per parcel·les agrícoles i habitatges rurals. L'Ampolla acollirà este diumenge 27 de setembre la tercera jornada de vela inclusiva territorial. La jornada permetrà a persones amb capacitats diverses apropar-se a la pràctica de la vela, que enguany comptarà amb la regatista olímpica Natàlia Viedufresn com a ambaixadora. La proposta, organitzada pel Club Esportiu L'Àngela Passa, vol reivindicar l'esport com un espai de participació i igualtat d'oportunitats i apropar la vela a tots els públics. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Galera, 30 a Gandesa, 32 a Tortosa i 33 graus a Móra la Nova. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina Radio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Seprona de la Guàrdia Civil investiga una dona de 43 anys de les cases d'Alcanar per un presumpte cas de maltractament animal. La investigació es va iniciar després d'un avís sobre un gos que es trobava en molt males condicions en una urbanització del municipi. Els agents van traslladar l'animal a un centre veterinari de la Ràpita, on se li va diagnosticar una patologia molt greu, però finalment va morir. Segons les primeres investigacions, la mort estaria relacionada amb la manca prolongada de les cures bàsiques necessàries. Les diligències han estat posades a disposició del Tribunal d'Instància de Tortosa, investigant-la com a presumpta autora d'un delicte de maltractament animal. Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret sobre centres de dades. El text inclou propostes de modificació normativa davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè el grup ecologista vol evitar impactes crítics i irreversibles sobre l'estabilitat de la xarxa elèctrica general, els recursos hídrics, l'hàbitat rural i la salut pública. Es fixen en els centres de dades projectats a Móra la Nova, Santa Bàrbara, Flix, Vandellòs i Reus. Ecologistes en Acció avisa que aquests centres exigiran noves subestacions i línies d'alta tensió que transcorreran per parcel·les agrícoles i habitatges rurals. L'Ampolla acollirà este diumenge 27 de setembre la tercera jornada de vela inclusiva territorial. La jornada permetrà a persones amb capacitats diverses apropar-se a la pràctica de la vela, que enguany comptarà amb la regatista olímpica Natàlia Viadufresn com a ambaixadora. La proposta, organitzada pel Club Esportiu L'Àngela Passa, vol reivindicar l'esport com un espai de participació i igualtat d'oportunitats i apropar la vela a tots els públics. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Galera, 30 a Gandesa, 32 a Tortosa i 33 graus a Móra la Nova. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Radio. Son les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, presenta la renúncia després de prop de 16 anys en el càrrec. Arassa, que va presentar la carta a finals de la setmana passada, oficialitzarà públicament la seva decisió en un ple extraordinari convocat este divendres a la tarda amb la presa de coneixement de la renúncia com a únic punt de l'ordre del dia. La dimissió es produeix pocs mesos després que el jutjat número 1 de Tortosa obrís diligències relacionades en una suposada prevaricació administrativa en l'adjudicació de diferents contractes municipals, sent Arassa un dels investigats. El batlle sortint, que serà rellevat per Víctor Colomines, ha anunciat que seguirà el govern municipal com a primer tinent d'alcalde. Les Terres de l'Ebre obren el recorregut del primer Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya. Les empresàries i directives de les Terres de l'Ebre han posat sobre la taula les comunicacions i les infraestructures, la dificultat per retenir talent i la necessitat de trencar estereotips des de l'educació. Són alguns dels reptes que han sorgit a la primera trobada del Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya, celebrada a Tortosa. El Congrés farà 14 trobades arreu del país fins al juny del 2027 per recollir les necessitats i prioritats de les dones vinculades al món empresarial. Les conclusions serviran per elaborar una agenda compartida i un full de ruta amb mesures i bones pràctiques. I en agenda, Ulldecona acull la sisena edició del cicle de cinema d'autor Victòria i Savoy entre el 25 de setembre i el 29 de desembre. El cicle oferirà 8 sessions amb una programació que combina cinema clàssic i contemporani al voltant de la memòria i el pas del temps. Les projeccions es faran a l'Orfeó Montsià i l'Oficina de Turisme i algunes comptaran amb presentacions i converses amb professionals del sector. Entre les propostes hi ha Pater Pancali de Satyaji Rai i la jornada del 29 d'octubre en col·laboració amb Parca, amb Llenya de Manel Ragarraga i Els morts de John Huston. El cicle acabarà el 29 de desembre amb Històries del Buen Valle de José Luis Guerín, que també participarà en un col·loqui amb el públic. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Galera, 30 a Gandesa, 33 a Móra la Nova i 32 a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
4: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Informa-te'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé. Quiero...

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, presenta la renúncia després de prop de 7 anys en el càrrec. Arassa, que va presentar la carta a finals de la setmana passada, oficialitzarà públicament la seva decisió en un ple extraordinari convocat este divendres a la tarda amb la presa de coneixement de la renúncia com a únic punt de l'ordre del dia. La dimissió es produeix pocs mesos després que el jutjat número 1 de Tortosa obrís diligències relacionades en una suposada prevaricació administrativa en l'adjudicació de diferents contractes municipals, sent Arassa un dels investigats. El batlle sortint, que serà rellevat per Víctor Colomines, ha anunciat que seguirà el govern municipal com a primer tinent d'alcalde. Les Terres de l'Ebre obren el recorregut del primer Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya. Les empresàries i directives de les Terres de l'Ebre han posat sobre la taula les comunicacions i les infraestructures, la dificultat per retenir talent i la necessitat de trencar estereotips des de l'educació. Són alguns dels reptes que han sorgit a la primera trobada del Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya, celebrada a Tortosa. El Congrés farà 14 trobades arreu del país fins al juny del 2027 per recollir les necessitats i prioritats de les dones vinculades al món empresarial. Les conclusions serviran per elaborar una agenda compartida i un full de ruta amb mesures i bones pràctiques. I en agenda, Ulldecona acull la 6a edició del cicle de cinema d'autor Victòria i Savoy entre el 25 de setembre i el 29 de desembre. El cicle oferirà 8 sessions amb una programació que combina cinema clàssic i contemporani al voltant de la memòria i el pas del temps. Les projeccions es faran a l'Orfeó Montsià i l'Oficina de Turisme i algunes comptaran amb presentacions i converses amb professionals del sector. Entre les propostes hi ha Pater Pancali de Satyaji Rai i la jornada del 29 d'octubre en col·laboració amb Parca, amb Llenya de Manel Ragarraga i Els morts de John Huston. El cicle acabarà el 29 de desembre amb Històries del Buen Valle de José Luis Guerín, que també participarà en un col·loqui amb el públic. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Galera, 30 a Gandesa, 33 a Móra la Nova i 32 a Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: 3 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric.

0: Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Barbra Streisand.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Seprona de la Guàrdia Civil investiga una dona de 43 anys de les Cases d'Alcanar per un presumpte cas de maltractament animal. La investigació es va iniciar després d'un avís sobre un gos que es trobava en molt males condicions en una urbanització del municipi. Els agents van traslladar l'animal a un centre veterinari de la Ràpita, on se li va diagnosticar una patologia molt greu, però finalment va morir. Segons les primeres investigacions, la mort estaria relacionada amb la manca prolongada de les cures bàsiques necessàries. Les diligències han estat posades a disposició del Tribunal d'Instància de Tortosa, investigant-la com a presumpta autora d'un delicte de maltractament animal. Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret sobre centres de dades. El text inclou propostes de modificació normativa davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè el grup ecologista vol evitar impactes crítics i irreversibles sobre l'estabilitat de la xarxa elèctrica general, els recursos hídrics, l'hàbitat rural i la salut pública. Es fixen en els centres de dades projectats a Móra la Nova, Santa Bàrbara, Flix, Vandellòs i Reus. Ecologistes en Acció avisa que aquests centres exigiran noves subestacions i línies d'alta tensió que transcorreran per parcel·les agrícoles i habitatges rurals. L'Ampolla acollirà este diumenge 27 de setembre la tercera jornada de vela inclusiva territorial. La jornada permetrà a persones amb capacitats diverses apropar-se a la pràctica de la vela, que enguany comptarà amb la regatista olímpica Natàlia Viedufresn com a ambaixadora. La proposta, organitzada pel Club Esportiu L'Àngela Passa, vol reivindicar l'esport com un espai de participació i igualtat d'oportunitats i apropar la vela a tots els públics. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un ambient assolellat durant tot el dia, tot i que estarà transitòriament entrenyinat pel pas d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Major i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a major.cat
2: o a les botigues de Big Mad Major de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Major. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme.

0: de la Diputació de Tarragona.
1: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Seprona de la Guàrdia Civil investiga una dona de 43 anys de les Cases d'Alcanar per un presumpte cas de maltractament animal. La investigació es va iniciar després d'un avís sobre un gos que es trobava en molt males condicions en una urbanització del municipi. Els agents van traslladar l'animal a un centre veterinari de la Ràpita, on se li va diagnosticar una patologia molt greu, però finalment va morir. Segons les primeres investigacions, la mort estaria relacionada amb la manca prolongada de les cures bàsiques necessàries. Les diligències han estat posades a disposició del Tribunal d'Instància de Tortosa, investigant-la com a presumpta autora d'un delicte de maltractament animal. Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret sobre centres de dades. El text inclou propostes de modificació normativa davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè el grup ecologista vol evitar impactes crítics i irreversibles sobre l'estabilitat de la xarxa elèctrica general, els recursos hídrics, l'hàbitat rural i la salut pública. Es fixen en els centres de dades projectats a Móra la Nova, Santa Bàrbara, Flix, Vandellòs i Reus. Ecologistes en Acció avisa que aquests centres exigiran noves subestacions i línies d'alta tensió que transcorreran per parcel·les agrícoles i habitatges rurals. L'Ampolla acollirà este diumenge 27 de setembre la tercera jornada de vela inclusiva territorial. La jornada permetrà a persones amb capacitats diverses apropar-se a la pràctica de la vela, que enguany comptarà amb la regatista olímpica Natàlia Viedufresn com a ambaixadora. La proposta, organitzada pel Club Esportiu L'Àngela Passa, vol reivindicar l'esport com un espai de participació i igualtat d'oportunitats i apropar la vela a tots els públics. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un ambient assolellat durant tot el dia, tot i que estarà transitoriament entrenyinat pel pas d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
6: Imagina Radio.

0: Que comencen de zero. I d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
1: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Bé, quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
6: Imagina Radio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Tortosa reprograma el castell de focs de les festes de la Cinta per a este dissabte 26 de setembre. L'espectacle s'havia ajornat dues vegades, primer per les condicions meteorològiques i l'alt risc d'incendi i després pel manteniment del nivell 3 del Pla Alfa. L'Ajuntament ha fixat ara una nova data amb unes condicions que permeten celebrar-lo amb les garanties de seguretat necessàries. El Castell de Focs, a les 11 de la nit, s'inclourà en la programació del Dia Mundial del Turisme que Tortosa celebrarà del 25 al 27 de setembre. Les exportacions de Tarragona i l'Ebre arriben als 1.052 milions d'euros al juliol amb un increment anual del 10,4%. Segons l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, les importacions, tot i de créixer un 13,8% respecte al mateix període de fa un any, continuen molt per sobre en xifres absolutes, arribant als 1.449,5 milions d'euros. Així doncs, si bé s'ha reduït respecte als 728 milions de 2025, la balança comercial continua sent negativa amb 397,7 milions d'euros. El Perelló continua amb la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb propostes de teatre amateur. La programació segueix el dissabte 3 d'octubre amb el grup de teatre Gresol d'Alcanar que representarà Ma sogra és increïble. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'octubre serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades ja es poden adquirir anticipadament. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un ambient assolellat durant tot el dia, tot i que estarà transitòriament entrenyinat pel pas d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. Quiero estar.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
2: Preparat per rebobinar en el temps?
3: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
2: Rebobina.
3: Rebobina. Concert en directe amb versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
2: Rebobina.
3: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
2: Entrades a Ebretiques.
3: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
2: Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
6: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant

0: Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
1: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Tortosa reprograma el castell de focs de les festes de la Cinta per a este dissabte 26 de setembre. L'espectacle s'havia ajornat dues vegades, primer per les condicions meteorològiques i l'alt risc d'incendi i després pel manteniment del nivell 3 del Pla Alfa. L'Ajuntament ha fixat ara una nova data amb unes condicions que permeten celebrar-lo amb les garanties de seguretat necessàries. El Castell de Focs, a les 11 de la nit, s'inclourà en la programació del Dia Mundial del Turisme que Tortosa celebrarà del 25 al 27 de setembre. Les exportacions de Tarragona i l'Ebre arriben als 1.052 milions d'euros al juliol amb un increment anual del 10,4%. Segons l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, les importacions, tot i decréixer un 13,8% respecte al mateix període de fa un any, continuen molt per sobre en xifres absolutes, arribant als 1.449,5 milions d'euros. Així doncs, si bé s'ha reduït respecte als 728 milions de 2025, la balança comercial continua sent negativa amb 397,7 milions d'euros. El Perelló continua amb la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb propostes de teatre amateur. La programació segueix el dissabte 3 d'octubre amb el grup de teatre Gresol d'Alcanar que representarà Ma sogra és increïble. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'octubre serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades ja es poden adquirir anticipadament. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un ambient assolellat durant tot el dia, tot i que estarà transitòriament entrenyinat pel pas d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Tortosa reprograma el castell de focs de les festes de la Cinta per a este dissabte 26 de setembre. L'espectacle s'havia ajornat dues vegades, primer per les condicions meteorològiques i l'alt risc d'incendi i després pel manteniment del nivell 3 del Pla Alfa. L'Ajuntament ha fixat ara una nova data amb unes condicions que permeten celebrar-lo amb les garanties de seguretat necessàries. El Castell de Focs, a les 11 de la nit, s'inclourà en la programació del Dia Mundial del Turisme que Tortosa celebrarà del 25 al 27 de setembre. Les exportacions de Tarragona i l'Ebre arriben als 1.052 milions d'euros al juliol amb un increment anual del 10,4%. Segons l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, les importacions, tot i de créixer un 13,8% respecte al mateix període de fa un any, continuen molt per sobre en xifres absolutes, arribant als 1.449,5 milions d'euros. Així doncs, si bé s'ha reduït respecte als 728 milions de 2025, la balança comercial continua sent negativa amb 397,7 milions d'euros. El Perelló continua amb la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb propostes de teatre amateur. La programació segueix el dissabte 3 d'octubre amb el grup de teatre Gresol d'Alcanar que representarà Ma sogra és increïble. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'octubre serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades ja es poden adquirir anticipadament. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un ambient assolellat durant tot el dia, tot i que estarà transitòriament entrenyinat pel pas d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.